0: mañana reu negro canna
1: paisa coagera namodoro
0: reu tu eldoret metabonia 91.2 gukena fm ruiba top ruiba ruhurani idarere theine wa ikeria